Escuto, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sus Radio Albicès 95.4 e 104.2 radioalbicès.com.

Tutte vestite de blanc a modo del mercat. La primera robada que de mi ambito è faita fu che de despenjar l'abuso de me comprenets. Fu che de despenjar l'abuso d'un abat.